Aquesta és la música que està sonant en directe des del Tarreo d'Antena Caro. Ja sabeu, des de la zona esportiva municipal de Roquetes. Ara, la darrera sessió que us hem preparat amb DJ Pau Mestres, però una col·laboració molt especial també, acompanyant a Pau Mestres, Guillermo Argentó. Tots dos, mano a mano, de l'escenari fent aquestes supermescles. Escoltant-les en directe des d'Antena Caro, al nostre Tarder.

Bueno, familia, yo me voy despidiendo, le voy dejando la recta final a la bestia que se ha picado, ¿eh? Senyor Pau Mestres, acaba la faena que hem començat. I gràcies per este rato, crack.

dir que voleu animalades? Pues aneu a tindre animalades. Lo que faci falta. Què voleu, locura? Què voleu, pitiditos? Me caga la mare que vos ha parit. Mal que vos agrae.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. Els reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles Eleonor i Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys després de 14 anys d'absències de presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, comença la setmana i avui festiu amb un temps que ha de ser força tranquil a gran part de Catalunya, amb alguns núvols que s'aniran congriant i s'aniran arreplegant a les comarques, sobretot de la costa i del prelitoral de Barcelona, així com a la Costa Daurada, i alguns núvols prims que aniran deixant el sol velat gran part del dia. De fet, aquesta tarda seran una mica més gruixuts, una mica més freqüents i una mica més extensos aquests núvols, sobretot al nord del país, més clarianes cap a les comarques de Ponent, les de l'Ebre. Els núvols que tindrem, per exemple, a la costa barcelonina, serà difícil que deixin pluja i la temperatura acabarà sent molt agradable. A la tarda, una altra vegada, molt i molt suau després d'aquest matí frescal que estem passant. N'estem pendents a la xarxa.
1: Seguim amb política. L'executiva nacional d'Esquerra Republicana ha escollit ja les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per a les eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona, com sabem, a Gabriel Rufián, per al Congrés, amb més d'un terç dels avals vàlids per membre dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I en cultura, Maria del Mar Bonet ha encisat de nou aquest diumenge el públic de l'Olímpia de París. Ho ha fet més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que ha definit com el temple més important de la música francesa. I en els esports, en bàsquet, ahir victòria del Barça a la Lliga CB al Palau Blaugrana davant del València amb un marcador ajustat final de 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Antena Caro. Marcant el teu ritme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assistiran 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els últims 2 anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi assistiran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit aquest diumenge les 2 caps de llista de Tarragona i Lleida per a les properes eleccions generals del 29 de novembre. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián, amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. Parlem també de meteorologia, perquè el setembre va ser el segon mes més càlid del registre i és el segon mes consecutiu de l'any 2026 en què les temperatures del planeta van superar en 1,5 graus centígrads els nivells preindustrials, segons ha informat avui Copernicus. A Europa, per exemple, els termòmetres van mantenir les condicions inusualment càlides i seques que van caracteritzar l'estiu i es va anotar el tercer setembre més calorós de la història. A més, la sequera persisteix en moltes regions i en d'altres s'ha intensificat. I tornem aquí a casa nostra. La DO Priorat i la DO Montsant esperen superar la crisi mundial del vi amb menys afectació que altres segells gràcies a que tenen produccions reduïdes i que fan uns productes més ben valorats pel mercat. El sector està en una situació complicada causada pel descens a nivell global del consum de vi. La producció dels anys anteriors tampoc s'ha pogut acabar de vendre i els estocs acumulats se'ls hi hauran de sumar les ampolles que sortiran d'una verema més quantiosa que en anys anteriors. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CBA i victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89 a 86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Els Reis d'Espanya presideixen avui la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb la crisi de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. Ho faran un cop més acompanyats de les seves filles, la princesa Eleonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans. No hi aniran el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I l'executiva nacional d'Esquerra ha elegit les dues caps de llista de Tarragona i Lleida per aquestes eleccions generals del 29N. Seran Norma Pujol a Tarragona i Inés Granollers a Lleida. La cap de llista de Girona sortirà d'unes primàries entre Teresa Jordà i Edna Estrems. A més, l'executiva nacional ha proclamat cap de llista per Barcelona a Gabriel Rufián per al Congrés amb més d'un terç dels avals vàlids dels membres de l'òrgan, i a Francesc Marc Álvaro pel Senat. La resta de candidats sortiran dels congressos territorials que se celebraran aquesta pròxima setmana. I a Europa, l'alta representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Seguretat, Kaya Kallas, ha celebrat la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que amb això no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat l'ACN, la policia catalana va rebre un avís dissabte a un quart de 10 de la nit d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc. Els agents van arribar fins al carrer indicat, al passatge de Glòria, però al lloc ja no hi quedava ningú, només 6 veïnes a terra, però cap impacte de bala en lloc. Tampoc van trobar cap persona ferida. La policia catalana ha obert una investigació per esclarir-ne els fets i saber qui és l'autor dels trets, que, segons les primeres informacions, va fugir de la zona amb un cotxe. De moment, com diem, no hi ha cap ferit, i ara per ara els Mossos tampoc no han pogut determinar si els trets tenien algun objectiu o simplement eren trets a l'aire. I acabem amb els esports. En bàsquet, a la Lliga CB, ahir victòria del Barça al Palau Blaugrana davant del València per 89-86. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les dues, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergència, si és mèdica, és la víctima, ha acabat morint. I els Reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte central comença justament ara a les 11 del matí. Ho fan acompanyats de les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, inclòs Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos últims anys, després de 14 anys d'absències dels presidents catalans, i també els presidents de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla. No hi assisteixen el president d'Euskadi, Manuel Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno, que ha excusat la seva assistència. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. D'altra banda, Kallas ha celebrat, això sí, la fi de la treva energètica entre Rússia i Ucraïna, anunciada ahir pel president dels Estats Units, Donald Trump, però ha avisat que no és suficient i ha instat Moscou a comprometre's a respectar-la. I anem a un altre punt de successos, perquè els Mossos d'Esquadra també investiguen un tiroteig, aquest cop al barri de Llefià, a Badalona. Segons ha confirmat la CN, la policia catalana va rebre l'avís el passat dissabte a 9:15 del vespre per part d'uns veïns que informaven que havien sentit detonacions d'arma de foc al carrer. I acabem amb els esports. A la Lliga CBA i victòria del Barça davant del València per 89-86, i demà en futbol torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Els reis d'Espanya presideixen la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a primera plana de l'agenda política. L'acte ha començat a les 11 del matí. Ho fan un cop més acompanyats de les seves filles, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la ministra de Defensa i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi han assistit 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa, que ja hi ha anat els dos darrers anys, després de 14 d'absències dels presidents catalans. No hi han assistit el president d'Euskadi, Manol Pradales, la de Navarra, Maria Chivite, i el d'Andalusia, Juanma Moreno. Aquest últim ha excusat la seva assistència. I parlem ara de successos. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romaní, han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I més successos, una baralla entre dues persones ha acabat amb un ferit per arma blanca a l'avinguda de Ramon Folc de Girona, tal com ha confirmat la CN. Els fets haurien passat sobre la 1 de la matinada i tot apunta que els dos homes es coneixien anteriorment. Els homes es trobaven a prop d'un pub i en plena via pública s'han començat a barallar i han tret armes blanques. Al final un d'ells li ha clavat una ganiveta de l'altre que l'ha deixat ferit de gravetat. La víctima està traslladada a l'Hospital Trueta de Girona. Minuts més tard, els Mossos d'Esquadra han detingut l'agressor, un home de 24 anys. I en plana internacional, els ministres d'Exteriors de la Unió Europea han aprovat avui la major ampliació de la llista de sancions contra Rússia, amb la inclusió de més de 1.600 persones i entitats vinculades al complex militar-industrial rus. Es tracta del paquet de sancions més gran adoptat pel bloc europeu des de l'inici de la invasió d'Ucraïna al febrer del 2022. Segons ha detallat l'alta representant de la Unió Europea per a Política Exterior, Kaya Kallas, més de la meitat dels individus i empreses sancionades tenen vincles amb la producció de míssils balístics. I acabem amb els esports. En futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29N a Catalunya. Més, el cap de llista República Gabriel Rufián i la dirigent de Podem Irene Montero faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. I per la seva banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29 de novembre amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la Mesa Nacional de la Formació optés dissabte passat per no impulsar una candidatura perquè, segons diuen, no es donen les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. I en marxa des de les 11 del matí la clàssica desfilada militar del Dia de la Hispanitat a Madrid, aquest cop en plena precampanya electoral i amb les crisis de l'habitatge i de Ceuta a la primera plana de l'agenda política. Hi estan presents, juntament amb la família reial, el president del govern espanyol Pedro Sánchez, la ministra de Defensa Margarita Robles i la resta d'autoritats polítiques i militars. També hi assisteixen 16 presidents autonòmics, entre ells Salvador Illa. I en successos, un home de 36 anys va morir aquest diumenge a la tarda després de caure mentre feia tasques de manteniment en una teulada d'una nau industrial del polígon d'Ulldecona al Montsià. Al lloc dels fets s'hi van traslladar membres del sistema d'emergències mèdiques, Mossos d'Esquadra i bombers. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat de guàrdia d'Amposta per esclarir les causes dels fets, així com del Departament d'Empresa i Treball, d'acord amb els procediments habituals en casos d'accidents laborals amb víctimes mortals. I encara més successos, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquesta passada matinada al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Cap a les 2 de la matinada, els Mossos han rebut un avís per una agressió comesa per un grup de persones contra un home en ple carrer. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, al carrer Romania han localitzat una persona ferida, probablement per arma blanca. Tot i les maniobres de reanimació practicades inicialment pels Mossos i posteriorment pels efectius del sistema d'emergències mèdiques, la víctima ha acabat morint. I acabem amb els esports. Avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife a partir de les 9 de la nit. I demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray també a partir de les 9 amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions generals del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà, Gabriel Rufián, i la dirigent de Podem, Irene Montero, faran equip en actes de campanya. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra Republicana de Catalunya considera indispensable per frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania, asseguren. D'altra banda, paral·lelament, els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres amb un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. Així ho ha anunciat el partit en roda de premsa després que la Mesa Nacional de la Formació optés aquest dissabte per no impulsar una candidatura perquè no es donen, asseguren, les condicions polítiques per fer-ho. En la trobada hi van participar una quarantena de representants territorials. Unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia pel Dia de la Hispanitat amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport del Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema, en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. A tot això, la família reial al complet, encapçalada pel rei Felip VI, la princesa Leonor, han presidit la desfilada militar d'avui 12 d'octubre a Madrid. Com ha passat en altres anys, durant la jornada s'han sentit xiulets contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, tot i que aquesta vegada s'ha donat en un context preelectoral i només uns dies després de la dissolució de les Corts per les eleccions del 29N. Per tercer any consecutiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha participat en aquesta jornada a Madrid on ha compartit espai i converses amb diversos ministres, particularment amb Òscar López i amb els presidents autonòmics de Galícia i Astúries, entre d'altres. D'altra banda, en plana cultural, Maria del Mar Bonet va encisar el passat vespre al públic de l'Olímpia de París. Ho va fer més de 50 anys després de la seva primera actuació en aquesta sala, que va definir com el temple més important de la música francesa. I en plana esportiva, en futbol, avui el Girona tanca la jornada a la segona divisió visitant el Tenerife. Ho farà a partir de les 9 de la nit. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.
1: This your boy, Mitch. And I got a special guest.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciat a través d'un comunicat l'acord amb Podem perquè contribueixi a la seva candidatura a les eleccions del 29 de novembre a Catalunya. A més, el cap de llista republicà Gabriel Rufián i la dirigent de Podem Irene Montero faran equip en campanyes, en actes de campanya electoral. Aquestes són les dues actuacions en què es traduirà aquesta col·laboració que Esquerra considera indispensable per asseguren frenar l'extrema dreta, defensar el país i protegir els drets de la ciutadania. Els comuns han criticat aquest pacte. La formació aposta per unificar totes les esquerres en un front ampli sota el lideratge de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i lamenten que Rufián venia a unificar les esquerres i asseguren que està fent tot el possible per dividir-les. En canvi, el cap de llista d'Esquerra al Congrés, el mateix Rufián, ha dit que intentarà fins al final que hi hagi una col·laboració real entre les esquerres sobiranistes i les espanyoles. En una piulada de xarxes socials ha dit que no contribuirà al serial turc de ningú i que ell no criticarà a ningú per moltes ganes que en tingui i molt desgast que suposi. D'altra banda, la militància de la CUP ha ratificat la decisió de no presentar-se a aquestes eleccions espanyoles del 29N amb un 68,8% dels vots. A tot això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, considera que l'electorat d'Esquerra ha entès les raons que van motivar la convocatòria d'aquestes eleccions generals pel 29 de novembre i encara la campanya electoral mobilitzat. Assegura que molt més que el 2023, ho ha dit en una conversa informal amb periodistes durant la recepció amb motiu del 12 d'octubre al Palau Reial de Madrid. A parer de Pedro Sánchez, hi ha por i nervis a les files del PP per una fuga de vots brutal cap a Vox i, per contra, percep que el votant progressista i del PSOE té un grau d'activació que no es veia des de les eleccions generals del 2019, posteriors a la moció de censura que el va portar a la Moncloa. A tot això, unes 1.700 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 20.000, segons els organitzadors, s'han manifestat pel Passeig de Gràcia de Barcelona aquest migdia, pel Dia de la Hispanitat, amb banderes espanyoles i de Ceuta. Convocada per la plataforma Units per Ceuta i amb el suport de Partit Popular i Vox, la mobilització ha començat a les 12 del migdia davant de la Pedrera, a l'altura del carrer Provença, i encapçalada per una gran pancarta amb el lema, en català i en castellà, Catalunya amb Ceuta, una mateixa Espanya. També hi ha participat un grup de persones del grup Ultra Núcleo Nacional. Paral·lelament, col·lectius antifeixistes han contraprogramat la manifestació i han sortit des de la plaça Urquinaona de Barcelona fins a la plaça Catalunya per mostrar el seu suport a l'acampada per l'habitatge. I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla que ha acabat amb un ferit per una ganivetada entre els carrers d'Ibèria i de Santa Eugènia de Girona. Els fets s'han produït sobre la una d'aquest migdia quan els dos homes, que es coneixien, han començat a discutir-se i a barallar-se. Finalment, un ha clavat una ganivetada a l'altre i ha fugit corrent. Els Mossos investiguen encara els fets. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Tella. Un home de 60 anys ha mort aquest migdia en patir un accident de moto a la T-700 al terme municipal de Vimbodí, Poblet, a la Conca de Barberà. Els fets han passat cap a un quart de 3 al punt quilomètric 10.4 quan, per causes que encara s'investiguen, el motorista ha sortit de la via. Des de principi d'any, 99 persones han perdut la vida en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. 39 d'aquestes víctimes mortals circulaven en moto. Continuem parlant precisament del trànsit perquè estem en plena operació retorn d'aquest cap de setmana llarg. Un 141.000 vehicles ja han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i les 6 d'aquesta tarda i és un 52% del total de 270.000 vehicles previstos pel Servei Català de Trànsit. Aquest retorn està provocant algunes retencions i congestió en diversos punts, especialment a la C-16 al Berguedà i a l'N-260 al Ripollès. Connectem directament amb el RAC per conèixer la situació. Laia Batet, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora les principals complicacions continuen centrant-se a la C-16 amb 14 quilòmetres de retencions entre Guardiola de Berguedà i Berga en direcció Barcelona. Complicacions també al Ripollès amb 9 quilòmetres de congestió a la Nacional 260 entre Ribes de Freser i Ripoll en el mateix sentit. I pel que fa a la P7, a Maçanet de la Selva, un camió avariat deixa un carril tallat i provoca un quilòmetre i mig de cues en direcció Barcelona. També destaquem 4 quilòmetres de retencions a l'AP2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc cap a Barcelona i a la Ronda Litoral hi ha més de 4 quilòmetres de cues cap al nus de la Trinitat. Això és tot des del RAC. Bona tarda.
1: Gràcies, Laia. També en mobilitat, la circulació d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid està interrompuda per un tren incendiat. A l'Aragó, la incidència s'ha produït en un tren AVE que havia sortit de l'estació de Madrid a 2:45 amb destí a Figueres. Pels voltants de les 4, a l'altura de Ricla, a Saragossa, s'ha produït un incendi a la cabina de cua del comboi i s'han evacuat els 283 viatgers a bord. No s'han registrat ferits, això sí. La incidència obliga a suspendre la circulació ferroviària d'alta velocitat, està provocant l'aturada dels trens en diverses estacions de la línia i l'anul·lació de les sortides programades per aquesta tarda. A tot això més, de moment no hi ha previsió per restablir el servei. A tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua i Adif treballen aquests dies en la reparació i neteja de la infraestructura ferroviària afectada pel temporal de pluja del cap de setmana del 3-4 d'octubre. Els operaris se centren al tram final del Besòs, amb el pont de Rodalies de Sant Adrià de Besòs, però també al riu Ridaura, el Baix Empordà i en diferents punts del Vallès Oriental i Occidental. En plana esportiva, en futbol, el Girona tanca avui la jornada de la segona divisió. Visitant el Tenerife ho farà d'aquí una hora a partir de les 9 de la nit i demà torna a la Champions. El Barça viatja a Turquia per enfrontar-se al Galatasaray amb l'objectiu de sumar la segona victòria a la fase de Lliga. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.